melodias pil ciel, melodias pel cor, quei ei part da melodius. In element important, denton e al silenzi, da spazi per reflecta, per s'entupa cun Diu, en cuminanza, ma surtut el cor. Ei adau differents moments de silenzi, cun spazi per reflecta, am fla rispostas tir demondas can magari bu semplas d'enfla, derugar, moments per confidenza,